Moltes gràcies, Arnau Sabater. Thank you, Arnau, per compartir aquesta cançó amb mi. Petit viatge per Catalunya. Little trip to Catalonia. We just listened to Tan Petiteta de Amigos. And now this is Aires de Cadaqués, el grup Cadaqués Connexió.